0: Bona vesprada. El curs escolar 2026-2027 comptarà en la Comunitat Valenciana amb 808.668 alumnes, la qual cosa suposa un descens respecte al curs passat. Hi haurà 83.921 docents, que representen 385 professors més. La Conselleria d'Educació ha donat a conèixer este dilluns les principals dades del curs, que començarà el dimecres 9 de setembre en infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional, i finalitzarà el 18 de juny de 2027. Sapiguen també que la secretària general del PSPE-PSOE a València i delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmat que València és el seu projecte personal i de vida i serà el centre de totes les seues polítiques si arriba a ser alcaldessa de la ciutat després de les pròximes eleccions municipals. Ho ha afirmat este matí després de presentar en la seu de socialistes la seva candidatura a les primàries per a ser la candidata socialista a l'alcaldia de València en les eleccions locals de 2027. I l'aeroport de Castelló ha aconseguit a l'agost el millor resultat mensual de la seva trajectòria amb 52.337 passatgers, superant per primera vegada els 50.000 usuaris en un mes. A més, en 2027 reforçarà la seva connexió amb Balears, amb més vols a Palma i una nova ruta a Eivissa. I Osbeck reclama al govern un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme social de l'Imserso i adverteix que diverses destinacions podrien plantejar-se abandonar el programa si continuen les pèrdues. La patronal hotelera denuncia així que el preu de la paga del Ministeri dels establiments està pràcticament congelada mentre l'IPC continua pujant i els costos hotelers han augmentat més d'un 30% en els últims anys.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al Foment del Valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 i arrencant setmana, este dilluns 7 de setembre, els portem moltes coses. Ja saben, reprenem bones costums, avui dilluns reprenem el nostre Onda Trending, que Amira Fernández repeteix temporada, així amb nosaltres crec que ja la tercera. Amira, bona vesprada, benvinguda, com estàs?
2: Hola, pues aquí os echaba ya de menos,
1: ¿eh? Veritat que sí, sí.
2: Se me hace un poco largo esto.
1: Y una temporada que anem a centrar avui en una secció

0: àrea metropolitana. L'organització traslladarà la protesta fins a Alacant. Serà davant la Casa de les Bruixes, a Doctor Gadea, que és la seu de la Generalitat allí. Beatriu Cardona, que és una de les portaveus, explica el motiu d'esta decisió.
1: I ens traslladem a Alacant per una raó molt senzilla, que és que l'expresident Carlos Mazón doncs, continua tenint allí una oficina, és la seva oficina com a expresident. Al Parlament Valencià fa poques aparicions, serà que estarà en la seva oficina d'Alacant i com que porta 23 mesos sense donar explicacions, doncs anirem allí a demanar-li-les.
0: El sindicat UGT ha denunciat davant la inspecció de treball que el Consorci Provincial de Bombers de València està incomplint l'acord sobre mínims de plantilla que ha entrat en vigor enguany. La formació critica que s'està retallant la capacitat de resposta davant emergències dels professionals que conformen aquest Consorci de Bombers. Helios Martín n'és el delegat d'UGT.
2: Se acordó que se incrementarían dos bomberos más por parque principal. El 15 de agosto fue cuando incrementaron estos dos bomberos en algunos de los parques que se han dejado dos fuera, que uno de ellos es el parque de Torrente, que es que encima es el parque que más servicios tiene. Ahora han tomado la decisión que este incremento de personal atienda a la campaña forestal, por lo que en los meses del año que más faena tenemos, seguiremos dando una respuesta de hace 40 años.
0: Obrim ara pàgina econòmica perquè la Unió Llauradora adverteix que la caiguda del preu de l'oli amenaça la rendibilitat de l'olivar valencià abans fins i tot de començar la recol·lecció. L'Organització Agrària Valenciana reclama així major control de les importacions i transparència al mercat. Enric Simó, a qui sentim, és el responsable del sector de l'oli de la Unió Llauradora.
3: No entenem que sense tindre aforos definitius se produisca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. Per tant, defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebut pel productor.
0: També de la crònica econòmica, la patronal hotelera valenciana Osbec insisteix a reclamar una vegada més al govern central un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme Inserso i advertix que diverses destinacions del nostre territori podrien plantejar-se directament abandonar el programa si continuen les pèrdues actuals que denuncia Osbec. La seva directora executiva és Maite García.
4: Según nuestros cálculos, necesitamos al menos 35 euros más IVA por persona y día para no operar a pérdidas, frente a una oferta que ronda entre los 26 y los 30 euros. Destinos como Guardamar, Torrevieja, Peñíscola, Calpe o Gandía podrían notar un auténtico efecto desierto si algunos hoteles deciden no renovar su participación. En todos los destinos cada vez son menos los hoteles interesados en participar.
0: I l'aeroport de Castelló ha trencat el seu sostre, supera per primera vegada els 50.000 passatgers en un sol mes. Juanjo Tovar.
5: El vicepresident i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes xifres consoliden el creixement de l'aeroport de Castelló i el seu paper estratègic per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic de la província.
6: En definitiva, l'aeroport ja s'ha convertit en un motor econòmic per a la província, no només perquè ens du turistes de tot el món, sinó també pel que significa d'activitat industrial associada a la infraestructura. És una aposta decidida.
5: Fins a l'agost, l'aeroport acumula quasi 250.000 passatgers, més d'un 12% que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'estiu de 2026, s'ampliarà la ruta a Mallorca i s'iniciarà una nova Eivissa.
0: I Socorb ha viscut avui dilluns la primera entrada de bous i de cavalls d'enguany. Crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I en portada, la derrota, per dir-ho suaument, l'enèsima derrota del València este cap de setmana.
7: Sí, i el futur de Carlos Corberán, que ja no està tan clar després de la contundent derrota d'ahir davant el Futbol Club Barcelona. El València li planteja els tres pròxims partits, el de divendres que ve davant el Sevilla, el de dimarts següent davant de l'Alavés i el posterior davant de la Reial Societat, com una espècie d'ultimàtum. Veurem què passa amb el futur de Carlos Corberán. Pel que fa a l'esportiu, com està el Diacabí? Víctor Llu, bona esplada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs estem pendents de les proves, l'han fet en el dia d'avui i demà les van a completar, però en principi podria tindre una lesió muscular important al abductor que li tindria apartat dels terrenys de xoc al voltant de 4 o 5 setmanes.
7: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal ja està a Dortmund, on demà començarà la Lliga de Campions. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'expedició del Villarreal ha aterrat ja en Dortmund, on en els propers minuts començarà la roda de premsa prèvia al partit del tècnic del Villarreal.

0: El Buen Vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
1: ganamos todos.
0: Ganamos todos.
2: Fins així l'actualitat esportiva de la comunitat valenciana. Es queden amb la brújula Marta García. Ayer més esports a partir de les 11:30 en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal en esta sintonia. Tornem demà. Continuen escoltant la ràdio. Seguim.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.